0: ready for this?
1: On amb el gras. On amb el gras.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor, ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret que tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i sí, professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna, seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diverses raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de el conflicte, continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Ustec heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats, i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no eren docents, no sabem.

0: reivindicacions les persones sindicalistes, no? A persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució en tota regla. Per tant, això no, hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple, bueno, ja farem una revisió, impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar, acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
0: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400-500 euros no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fan les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
2: Molt bon dia des de Mataró, justament en aquests instants aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen doncs, per seguir reivindicant peticions que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs, han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica Rodrigo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Explica'ns una miqueta doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
3: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
2: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
5: Es un partido de necesidad, de supervivencia, de hacer historia, porque es continuar en primera división. Un equipo que ha de patir porque la temporada ha estado así. Y hem de, tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
8: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: My, do you feel my heat on my skin?
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fem una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
2: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí i obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
2: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
6: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a 2 dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí 2 dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
7: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos, que es reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que... sense concreció.
6: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
7: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat en les declaracions de premsa que ens estava millorant el salari un 30% quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
6: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a 2 dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
2: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van a un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta. On esteu vosaltres? Aquí a Mataró.
8: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
9: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATEF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho, perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocada que està la nostra salut mental, que a sobre fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
8: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
9: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en vagues, ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona, estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
8: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
2: Exactament, Clara, molts d'aquests docents sens dubte que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
10: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
10: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
12: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
13: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
10: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
14: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
15: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
16: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de mega incendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
17: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
16: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
2: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
18: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
19: El viernes pasado estuvimos precisamente, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona ante con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
18: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
20: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
2: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb dos de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
0: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
21: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
22: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
23: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
24: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
22: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 o l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la ronda de dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
4: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant al Bages, al Mollanès també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
6: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
6: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
8: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
9: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
6: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió. Aquí entereu vosaltres, no?
10: Molt bon dia de nou, ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals, doncs, per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals, per la seva part, estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
11: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
12: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
10: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
1: Des de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. quart de nou del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez

0: cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
2: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabem, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
3: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro. No vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
0: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
4: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
0: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
5: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma

0: absolutament diferent.
1: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
2: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
3: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.

0: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
3: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
4: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
3: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. La mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
5: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
1: Gràcies, Lola. Sens dubte un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 5 minuts els que ens separen ara mateix de 3 quarts de 9 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
6: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
7: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
8: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
1: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
9: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
10: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
11: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa Nippona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
12: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
13: Com que aprendre català és clau per una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
14: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
1: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
15: Bon dia.
1: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
15: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arriba del Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no per dir en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de la afició durant tota la temporada.
16: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa, és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
15: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
17: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip, i el dijous s'ha de notar.
15: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
18: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto, y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
15: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lluances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del Bàsquet Manresa.
19: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
20: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
15: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontejau.
1: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
15: Molt bé.
1: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé.
15: Bon dia.
1: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
3: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
1: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara, ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya. Algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una vuitantena de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CIN i han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 8:15 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
2: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
3: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions.
1: Ha reiterat la intenció del govern d'apropar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquina, on allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Valles. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Hola, molt bon dia. Avui, 12 de maig, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i l'electrohipersensibilitat. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, la fibromiàlgia afecta el 3% de la població catalana i és 4 vegades més freqüent en dones que en homes. La major concentració de casos es troba entre els 56 i els 65 anys. Avui, a Ona Malgrat, parlem de la vida amb dolor crònic, de l'atenció sanitària en aquests casos i de la necessitat de suport social. I ens acompanyen les professionals del Centre d'Atenció Primària Josep Torné i Fors, al CAP de Malgrat de Mar, Mari Carmen Benítez, infermera referent en fibromiàlgia. Benvinguda. Sònia Mendoza, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari, gràcies.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: La nutricionista Laura Lorca, benvinguda també.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Alicia Hernández, fisioterapeuta.
3: Bon dia.
0: També tenim doncs, les membres de l'Associació de Fibromiàlgia de Malgrat de Mar, la Reme Martínez.
4: Gràcies per estar aquí.
0: La Isabel Fernández.
5: Moltes gràcies.
0: La Cèlia Hernández.
6: Hola, bon dia.
0: I la Laura.
7: Hola, bon dia.
0: Sou presidenta, secretària i vocals, respectivament, sí? Benvingudes. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Gràcies.
0: I comencem aquesta tertúlia, aquest programa especial que dediquem a la fibromiàlgia, parlant sobre com és conviure amb el dolor invisible, o podem dir. Apropeu-nos com és el vostre dia a dia. Vinga, va.
8: Bueno, el dia a dia és bastant difícil perquè no saps mai com t'aixecaràs. Mm-hmm. Te pots aixecar un dia bastant bé i l'endemà està que no pots ni moure't. És així. El nostre dia a dia és dolor. Tot el dia és dolor, cansanci, niebla mental, que vol dir que t'obliden les coses, t'obliden els noms, t'oblida... Mm-hmm. A vegades estàs parlant amb una conversa i de cop i volta no saps el que estàs dient. I això és molt fotut, perquè te quedes com que no saps el que dius i és molt, molt delicat. Mm-hmm. I bueno, el cansanci crònic, i és així el nostre dia a dia.
0: Mm-hmm. En quines situacions us trobeu, per exemple? Expliqueu-nos doncs, moments que us hagin marcat, no? Vinculats amb la malaltia, per poder-la entendre una mica.
6: Jo puc parlar per mi. Jo fa 2 anys tenia un restaurant i...
0: Cèlia, apropa't bé al micro, sisplau.
6: Perdó.
0: Ara, perfecte, que et podem sentir bé.
6: Jo tenia un restaurant, era cuinera. Bueno, soc cuinera perquè mai deixes de ser-ho. I el meu dia a dia era molt fotut perquè havia de complir amb tots els horaris. A més, jo era la que cuinava. I quan tens un mal dia i t'aixeques fotuda, molt fotuda, que no pots ni caminar... Igualment t'has de dopar i has de complir i te sents molt impotent. La paraula és aquesta, impotència. Mm-hmm. Perquè el teu cap sí que funciona perfectament, sap que has de fer les coses i com les has de fer, però el teu cos no el segueix.
0: Mm-hmm. La Laura va dient que sí amb el cap. Laura, sí, sí. Tu també ho comparteixes,
7: sí,
0: això?
7: Sí, realment és així. No saps mai com t'aixecaràs i hi ha dies que sembla que et menges el món, no? Però té les seves conseqüències moltes vegades, així que tens que aprendre a mesurar les teves energies. I hi ha dies pues, que potser toca fer més estona de descans, de llit, mm-hmm. I això, no sé què més dir.
9: Mm-hmm. Jo he tingut que deixar de treballar perquè ja no podia, m'era impossible. I bueno, jo ja m'aixeco al dematí, que el meu marit m'ha de fer el cafè, perquè sóc incapaç, se'm cau tot, perquè la rigidesa que tens al matí, doncs se te cauen totes les coses. Llavors, bueno, comences ja des de bon matí i vas anant fent. Tu és que n'hi ha de casa teva, pots fer totes les coses, perquè jo avui em poso i em netejo una finestra i ja em tinc que sentar-me. I clar, què passa amb això? Que tu te sents inútil, sents que no serveixes per res. I bueno, i també la gent del voltant, perquè no, la gran majoria no comprèn, i que et tracten de que eres vaga, de que no serveixes per res, i això que fa que encara te sentis pitjor.
0: D'això després en parlarem, una mica de l'entorn social. Com es descriu la sensació de fatiga crònica, precisament, doncs, algú que pensa, doncs, que potser només estàs cansada després d'un dia de feina, no? Com es descriu això?
6: Mira, jo...
0: I vosaltres també, les professionals que tracteu amb persones com elles, no? Què us trobeu? Què us expliquen? Què us diuen?
6: Jo, personalment, quan tinc un brot de dolor, bueno, la persona que no ho ha patit mai, tu fas un dia de molt d'esport, potser te fas una marató, i el dia següent, aquestes agujetes que tens al teu cos, el dolor d'haver fet un esforç, és el que sentim nosaltres cada dia.
9: Bueno, és no tenim força per res. I cada persona està en el seu estat. N'hi ha persones que poden caminar molt, però n'hi ha persones que en 2 quilòmetres ja no poden fer més, perquè s'ofeguen totalment. Llavors, és que és un cansanci constant. O sigui, tu mai no pots dir que estic... Ui, que fresca que estic avui. No, és que ja t'aixeques així.
7: Jo, per exemple, practico, faig natació,
0: sí,
7: perquè és el que més me relaxa, i hi ha dies que puc fer sol 4 piscines, quan a vegades, quan m'aixeco amb forces, doncs faig 10, i hi ha dies que no puc fer ninguna piscina perquè estic tan agotada que no puc fer cap piscina, sol vaig a fer de melindro a dintre l'aigua, ja està.
3: Jo, com a aportació al que elles estan explicant...
0: Apropa't una mica, ara.
3: Sí, perdoneu.
0: Sentirem bé.
3: Penso que, agafant, bueno, arrel això que elles estan parlant, no?, que al final és un canvi i és... o sigui, hem de saber que la fibromiàlgia no defineix a la persona, i que darrere del dolor, pues, hi continua havent-hi una vida, una identitat i una força que mereixen ser escoltades, validades i acompanyades, doncs, amb dignitat, no?, i bueno, per part nostra, pues, estem aquí una, cada peça d'un trencaclosques, jo com a psicòloga, sí, i les companyes cadascuna amb el seu rol, la infermera, la Laura com a nutricionista, i l'Alicia amb el seu rol de fisioterapeuta, no? I llavors el que nosaltres volem és, o el que ens agradaria, no?, quan treballem amb elles, és facilitar tot això que elles expliquen per part nostra.
0: Després precisament parlarem una mica d'aquesta multidisciplina al final, no?, a l'hora de tractar la malaltia i el paper que teniu cadascuna de vosaltres, i també, doncs, com us sentiu vosaltres a l'altre bàndol, no?, una mica, quan us trobeu amb aquestes professionals que fan aquest acompanyament. Quins són els factors que solen desencadenar una crisi de dolor? Hi ha alguns factors o no que desencadenen la fibromiàlgia?
6: Bueno,
0: és a dir, no sé si l'estrès, canvis de temps, no ho sé, Expliqueu-nos-ho, això, què desencadena?
6: Pot incidir una mica els canvis, sí, de temps, no dic que no, però jo, per exemple, quan em ve una crisi de dolor, a vegades no sé ni per què em ve i ja està, i a vegades el dia abans no he fet res especial, a vegades sí que he fet coses i estic molt malament, però a vegades el dolor t'apareix sense que hagis fet res, t'apareix perquè sí, i és un dolor que a vegades te deixa invalidant, no pots aixecar-te del llit, no pots ni dutxar-te.
0: És invalidant,
6: És molt invalidant, perquè a vegades et fa mal el cabell, que és una cosa que la gent deu dir, com pot ser que et faci mal el cabell? Doncs el cabell fa mal la pell, i és horrible. I això te deixa que no pots fer res, i te sents molt inútil, però no pots fer res, i t'has d'acostumar a viure amb això, perquè saps que això no té cura. I tampoc la medicació tampoc funciona. Hi ha medicacions que te donen que te poden anar una mica millor, però no funcionen les medicacions perquè no te fan res.
0: L'Alicia volia intervenir.
5: En aquest tipus de malalties, no?, de malalties, trobem el que en parlem, que se'n diu un dolor nociplàstic, sí? Sí. No és un dolor com el dolor musculoesquelètic comú que estem més, potser més acostumades a conèixer, no? Llavors, en aquest tipus de dolor, com bé han descrit elles, no és estímul dependent, no és, he fet un esforç i, bueno, tot el dia següent que estic pitjor, no li noto una causa, no?, d'altres tipus de dolor sí que ho hauria. I també passa el que el que també han descrit, no?, d'aquesta hipersensibilitat, no?, que pot haver a vegades amb el tacte del llençol o amb el tacte d'una altra persona, no?, estímuls que en principi no haurien de ser dolorosos, el meu sistema nerviós els interpreta com a dolorosos, com una amenaça, i és llavors quan es dona aquesta sensació de dolor i aquesta fatiga, no?, acompanyant, que en principi és això, no? Ben bé no sabem encara d'on no sabem directament mesurar, no tenim proves diagnòstiques que ens certifiquin si una persona té fibromialgia o no, que aquesta és també una part complexa, no, del diagnòstic, però sí que és cert que sabem que tots els factors que poden influir en el nostre sistema nerviós, no? Ho he comentat abans, el tema de l'estrès, per exemple, com em trobo a nivell emocional, pot afectar, i una miqueta és multifactorial, com hem comentat, no? Per això també la part física, però també la part nutricional, psicològica, és tot un cúmul, sí? Moltes vegades.
3: Sí, jo volia afegir aquí, ara que estava explicant això l'Alícia, que, o sigui, en el diagnòstic clínic com a tal, no hi ha una analítica, no? Ni hi ha una prova d'imatge,
10: exacte,
3: no?
10: Ja m'ho imagino.
3: Que la confirmi. Llavors, el diagnòstic es basa en el que explica la persona i com es manifesta el dolor.
10: Mm-hmm.
3: No? Llavors, bueno, després estan altres temes que no entrarem aquí perquè ja estem més mèdic, no? El tema dels punts gatell i tot això, no? Però sí que, clar, els criteris són, pues, dolor generalitzat durant un període llarg de temps, símptomes associats, pues, a cansament extrem, son no reparadora, no?, aquesta sensació de que no descanses, sí, dificultats de concentració, i bueno, a partir d'aquí, pues, s'ha de fer un diagnòstic, que finalment és el metge capçalera o de família qui fa el diagnòstic i seguint el protocol establert.
10: Mm-hmm. Com deia, tot és comparatiu el que ens deia ella en relació, doncs, a si hi ha algun factor que us fa tenir una crisi o no.
7: Bueno, jo sí? Noto, ara estic preparant una mudança i
10: clar, com ja és estressant de per si això,
7: això mateix. I com que ja és estressant, clar, això m'està marmant també.
10: Clar. Molt bé, coincideix una mica amb el que deia l'Alícia, sí, no? Aquest estrès, situacions d'estrès.
9: I les emocions, també.
10: Sí. A veure, parlem-ne, Reme, de les emocions.
9: Les emocions són molt importants. O sigui, tu quan d'alguna persona et senta alguna cosa malament, algun disgust, alguna cosa, això t'afecta més que a altres persones. Mm-hmm. Després tu dius, a veure, que tampoc era tant. A lo millor tu analitzes i dius no. Però sí, les emocions afecten molt, tant les alegries com les tristeses, eh? Mm-hmm. Perquè això te desgasta el cos, clar, realment. Sí. No sé com dir-lo, però te fa, bueno, nosaltres per venir avui estem nervioses.
10: Mm-hmm. A més, em sap greu.
9: Aquesta setmana tenim moltes coses i pel tema de la celebració de la fibromiàlgia i bueno, jo aquesta nit he dormit pitjor. Per què? Perquè no estic com a normal. Llavors, tot no s'afecta molt, realment.
10: Ja ho veig.
3: Si em permeteu,
10: sí, tant i tant.
3: Vull explicar una anècdota que em comentava una pacient, que tenia, que té la fibromiàlgia, i ella explicava, ara sentint això que diu la Remei, no?, de que sempre tens com una altra... Bueno, aquesta noia em deia que... Diu, Sònia, és que jo tinc la sensació de que no tinc només una malaltia. Jo tinc la sensació de que tinc dues malalties, no? És la malaltia.

0: te tires al sofà i t'estàs 3 hores al sofà perquè no pots fer res més, i tu mateixa t'has de justificar, de dir, ui, és que no puc aixecar-me del sofà, per què? És que tot el dia t'has d'estar justificant, a vegades en tu mateixa, no només en la gent del teu voltant.
1: Sí, i és un desgast, no? També això,
0: desgasta molt.
2: Això deu tenir una càrrega psicològica, no? Per vosaltres, el fet d'estar pensant ja no pels altres, sinó per vosaltres mateixes, no?
0: Sí, perquè estàs jove,
2: no
0: tens ganes de fer coses, no les pots fer, i tu mateixa t'has d'estar sempre justificant, per què m'he estat al sofà 2 hores? Per què? Ui, per què m'he trobat malament? Per què m'he fa mal? Mm. Perquè... I això és constant, cada dia, cada dia.
2: No sé si heu hagut de fer un esforç per tornar a estimar-vos a vosaltres mateixes. Us heu sentit així?
3: Bueno, jo realment...
2: No, clar, perquè això té una càrrega psicològica, sí. I a vegades és aquests missatges negatius, això potser, no?, la psicòloga ens podrà ajudar
1: sí,
2: a entendre-ho, no?
1: Sí, de fet, això ho treballem en un... Bueno, fem els tallers que elles, al final, aquesta associació va néixer d'un dels tallers.
2: Correcte.
1: Que es van fer al Cap de Malgrat, i es treballa tota aquesta part, no? O sigui, la reestructuració cognitiva a través de la teràpia cognitivo-conductual, no? Uh-huh. I també he d'afegir que clar, si a mi em diagnostiquen una malaltia com a tal, no? Una malaltia crònica com és aquesta, no? Crònica vol dir que té una condició de salut que és de llarga durada i que no té curació completa, i que requereix un seguiment continuat. No? A partir d'aquí, si la meva vida canvia tant, no? Finalment he de fer un dol.
2: Clar.
1: He de fer un dol perquè jo no sóc la mateixa que era abans. Jo ara sóc una altra persona, no que siguis una altra persona, al final també vull també deixar clar que o sigui, la fibromiàlgia és, si tu tens aquesta malaltia, és una característica meva. No, o sigui, no m'identifica com a persona, però sí que és veritat que potser la meva vida l'he d'adaptar.
2: Clar.
1: Jo abans podia fer certes coses i que ara doncs he de saber que potser tinc un altre límit.
2: És una,
1: no?,
2: condició de vida, al
1: és
2: final, no?
1: És una condició,
2: no?,
1: de vida,
2: sí.
1: Exactament. I penso que aquí cadascuna pues, fa pues, a través de la fisio, la nutricionista, cadascú posant la seva petita, intentem posar la nostra, no?, la nostra ajuda, no? I la Carmen com a infermera, jo com a psicòloga, llavors en aquests tallers es treballa tot això. És molt interessant. No
2: molt
1: sé
2: bé.
1: Si elles volen compartir alguna cosa d'aquests,
2: sí,
1: tallers.
2: Sí, vosaltres
1: perquè...
2: que aneu als tallers, no? I... Sí?
0: Bueno, a mi m'ha anat superbé aquest taller que vaig fer de filar fibro. D'aquí va sortir... Bueno,
2: sí, d'entrada no va dir l'element. Heu pogut compartir...
0: Sí.
2: Sentiu que no esteu soles, no? Una mica?
0: No, i jo li vull... Si la gent m'està escoltant i té fibromiàlgia, els hi voldria dir que vinguessin a l'associació, perquè ens ho passen superbé.
2: Mm-hmm.
0: Ens ajudem entre totes.
2: Clar.
0: No estem parlant de malalties, perquè ja por ahí s'està dient que només parlem de malalties, i no és cert, no parlem de malalties. Ens ho passem superbé. Ahir a la tarda vam estar fent un taller de roses.
2: Uh-huh.
0: I vam riure, vam compartir, ens ho passem superbé. I això ens ajuda a estar millor.
2: Clar.
0: Quan sortim d'allà, hi ha vegades, hi ha dies que no aniria, perquè estic fatal, i dic, bueno, va, vés-hi. I després quan estic allà dic, que bé que he vingut, perquè me'n vaig amb molta energia. I suposo que ja s'està pensant el mateix que jo.
4: Sí. Sí, sí, totalment. Perquè a més, socialment, costa que el teu entorn entengui que pots quedar per sopar divendres i que divendres a la tarda no siguis capaç d'aixecar-te del sofà.
2: Clar, això...
4: I haver de dir, no puc anar, has de donar l'explicació perquè no pots anar.
2: És que, de fet, us volia preguntar, a vosaltres canvieu els plans de cop, no? O sigui, la vostra malaltia fa els plans que no podeu planificar, o com ho feu això, com ho porteu?
3: Bueno,
2: i com
3: si
2: ho
3: no...
2: porta també, doncs, el vostre entorn, no?
3: Si no los canvien, a vegades no, perquè no volem quedar malament, perquè tothom ja t'ajutja, doncs anem, però després ho paguem pitjor. Tot, perquè clar, estàs malament.
2: Es passa factura, no?
3: Sí, tant que es passa, moltíssim.
1: Sí, jo entenent això que elles expliquen al final, jo també he de dir, això ho dic una mica a títol personal, però penso que les meves companyes també estaran d'acord, que, bueno, jo he après moltíssim d'elles, jo crec que aprenem molt d'elles, perquè ostres, et poses a la seva pell, no? I dius, ostres, és que potser el dia de demà pot passar-me a mi això, no? Vull dir que no? I m'agradaria sentir-me compresa, i m'agradaria pues que em diguessin en valor, no? També jo penso també que una de les parts més difícil és això, que constantment has

0: està justificant-te, no? Clar. I ara, pues, pues mira, m'he anat a un dinar perquè em venia de gust i a la tarda que tenia tal cosa, no, pues, no podré anar-hi. I ja està bé, o sigui, adaptar-nos, no, a aquest ritme. No sé, penso que al final ens hem de posar a la pell d'elles també per entendre'ls una mica, no? I a partir d'aquí, pues, bueno...
1: Bueno, jo crec que és molt important la persona que té fibromiàlgia aprendre a estimar-se a ella mateixa.
2: T'has de posar, una mica és el que dèiem abans,
1: encara que sembli egoista, t'has de posar per damunt de tot, perquè sempre estem pels altres, i no pot ser, perquè quan tu no estàs bé, al teu voltant està malament.
2: Teniu la sensació o la necessitat d'estalviar energia? Sí? Sí?
3: Sí.
2: Tu sí, Laura? Sí?
3: Jo sí, jo necessito...
2: Allò de, mira, necessito com estalviar energia per poder ser una mica així?
3: Exacte, sí.
2: Teniu aquesta sensació?
3: Jo tinc la sensació, al principi també, com dèieu abans, vaig passar com un dol, perquè jo era molt activa, sempre he estat molt per... Bueno, tinc tres fills, havia cuidat dos persones grans, treballava, vull dir, passar d'això a el que deien, a tenir que estar al llit i limitar la meva activitat, em va costar molt assimilar-ho. Emocionalment va ser això, un dol, i és difícil de passar i tornar a aprendre a ser una altra persona. Ets la mateixa però
2: diferent.
3: Ets diferent. Llavors sí, en el curs, en aquest curs que es va fer en el CAP, pues, em va ja ajudar bastant a el que també deia la Reme, que a vegades te dones massa als demés i tu te poses l'última, no? I has de mirar per tu. Has d'aprendre a mirar per tu i després pel demés el que arribi.
2: Parlem, si us sembla, una mica més d'aquest diagnòstic i tractament. A vosaltres, en quin moment se us diagnostica fibromiàlgia? I una vegada teniu el diagnòstic, això us canvia la vida o no? Perquè a vegades, no, us posa un nom això que us passa, no? Com ho sentiu quan passa això? En quin moment passa? Com ho viviu?
1: Bueno, després de moltíssimes proves, de anys passant proves, no un mes ni dos anys, doncs al final t'ho diuen i tu jo personalment vaig descansar, perquè tu en el que tens, el que sent, penses que tens, que penses en un càncer. O sigui, és que penses en el pitjor. I quan te diuen, tens fibromiàlgia, jo vaig dir, ostres, bueno, d'això ho passaré malament, però no em moriré. Això va ser la meva reacció. I jo crec que això és molt important, perquè si tu no agafes aquesta reflexió, sempre a la vida, de tot el que és dolent, pots agafar el que és bo. De totes les coses que jo penso així, Llavors, jo sé que d'aquesta malaltia jo no moriré i ja sóc feliç amb això. Doncs bueno, la porto cada dia com sigui, però sí que és veritat que t'has de parlar tu molt per autoconvencer-te, perquè si tu no estàs convençuda, com vols convencer a la gent del teu voltant, a la teva pareja, als teus fills, bueno, i a la resta més enllà, als amics? O sigui, és impossible. Llavors ho has de tenir això molt clar.
2: Aquí el diagnòstic ajuda, entenc, no? Sí,
1: home, clar que ajuda, sí? Ajuda en aquest aspecte, perquè després de... Jo ja fa més de 10 anys que estic diagnosticada, però abans dels 10 anys me vaig passar com a 3 o 4 fent-me proves.
2: Això, en el teu cas, per exemple, o en el qualsevol dels vostres casos, vosaltres noteu que hi ha alguna cosa que no funciona i comenceu comences en el metge,
4: malament,
2: entenc, no?
4: Malament, no sé què em passa, vas al metge, te fan analítiques, no tens res, tot surt bé, i què em passa, perquè estic així, perquè no puc, si jo fa un mes podia, i te fan radiografies, i tot està bé, i no et passa res, estigues tranquil·la, tot això és el teu cap, ja, però com ho faig?
0: Sí, i com és també aquesta, té aquesta cosa de que és com invisible,
2: sí,
0: no?
2: La malaltia no és invisible,
0: bé, no?
2: Eh?
0: És com la, no? Si em permeteu, és com una mica la malaltia invisible, no? I llavors tu un dia surts i et diu alguna amiga, però si jo et veig bé, no? Remei, si jo et veig i jo veig que no tens res, no? I això també afegeix encara, és com empitjora, no? La situació, o sigui, acabes sentint-te més sola, no? És,
2: exacte.
0: Penso que això també és un afegit.
2: Hi ha algun detonant d'aquesta malaltia? És a dir, o de cop i volta tu comences a trobar-te malament? Com funciona això? S'ha estudiat, perquè potser abans comentaven que falta informació, no? O sí, més investigació en aquest tema, sí?
5: Exacte,
2: ens falta investigació.
5: Sí que sabem, bueno, imaginem una miqueta per on pot venir, que és aquest processament del sistema nerviós central, sí. Sí? Però és el que dèiem, jo crec que la complexitat del diagnòstic està en que no tenim una prova diagnòstica. Clar. Encara, no, el que dèiem, no? La radiografia no veiem res, resonància no veiem res, l'electromiografia tampoc, no existeix encara aquesta prova que ens sàpiga dir, doncs mira, sí, és fibromiàlgia, no? És més això, l'experiència clínica que tingui també el professional, no? Perquè nosaltres tenim, doncs, amb el fet d'estar fent aquests tallers a nivell del CAP, també sensibilitzem més a l'equip en aquest sentit, crec, sí. I que és superimportant. I el que comentàvem, no? Que és, això és, en principi, és una sensibilització del nostre sistema nerviós central, que no està estipulat, sabem factors que poden influir, que són tots aquests factors que poden influir en el nostre sistema nerviós, però no sabem ben bé 100%, no? de quina és la causa. Clar. Que fa debutar la malaltia.
2: Molt bé.
6: El cau de tona.
2: El cau de tona, exacte.
7: No sabem la causa, però hi ha un punt comú que és que hi ha algun fet que es va desenvolupar, no, en la vida, algo traumàtic que en general va coincidint, que potser va ser aquell desencadenant. És el que nosaltres hem après.
2: Més les dades indiquen que la majoria són dones, no? I a partir dels 56 anys, no sé si això ens pot donar alguna pista. És així, realment? A la vostra associació, per exemple, hi ha algun home?
8: No.
1: Però no n'hi ha, perquè, clar, com que la majoria són dones, li donen por de venir, li donen vergonya.
2: Sí, creieu que és això. Sí.
1: Nosaltres tenim dos o tres homes que ja han contactat i li diem, ven a l'associació.
2: Però tenen el diagnòstic, eh?
1: Tenen el diagnòstic. N'hi ha un que diu que no se ho creu i li van dir, bueno, tu prova, vine, però nosaltres no som metges per dir-te que ho tens o no ho tens. Però sí que és veritat, i sí que n'hi ha. El que passa que, per norma general, la dona va més al metge que no l'home.
6: Sí, l'estigma social, sí, no, de l'home, no? Clar, d'acceptar, clar, no, com a clar, home, no? Clar. Que tinc això, que està com més identificat amb les dones, ui, no? És com, no? És com una mica, perquè sí que n'hi ha d'homes. De fet, ara, en el taller que tenim un parell de
9: persones.
6: Sí.
9: Les dones també parlem més de les malalties. Ells sí, no els no agrada por, explicar que estan malalts. Nosaltres no és igual, vull dir, hi haurà alguna dona que no li agradi parlar de la seva malaltia, però per regla general nosaltres ens obrim, parlem, ells, això els hi costa molt.
2: Sí, com sigui, teniu aquest diagnòstic i llavors us trobeu amb aquestes professionals del CAP, que a més és el que dèiem abans, tracteu àmbits molt diversos, perquè doncs, podem parlar de la fisioteràpia, però també de la psicologia, de la nutrició, de l'exercici adaptat. Parleu-nos precisament de la feina que feu, d'aquest acompanyament que feu, doncs, a persones com les que tenim avui aquí, que pateixen la fibromiàlgia, aquesta malaltia. Què es fa des del CAP, de malgrat?
0: Sí, jo faig una petita introducció, no?
2: Que endavant, Sonia.
0: I dient això, no? Que la fibromiàlgia és una malaltia que és complexa i com a tal, com és complexa, requereix també un tractament que també ho és complexa, no? No hi ha una pastilla, no?, que ho resolgui tot, i el tractament més eficaç acostuma a ser multidisciplinari, no? Combinant diferents àrees, i aquí és on entrem nosaltres. No sé si elles volen explicar una mica...
2: Home, estaria bé, va, sí.
0: Com la Alicia, per exemple, ella que és la fisio, no?, pues a través de l'exercici, no?
5: Sí, és part fonamental, no?, perquè... És una malaltia molt complexa en la que hi ha també a vegades por al moviment, no? Kinesofòbia, que li diem, no?
2: Sí.
5: Llavors, hi ha també que treballar tota aquesta part de saber com funciona el dolor al meu cos, sí? T'expliquem, no?, a dintre de les sessions, com funciona el dolor al nostre cos, que és el sistema nerviós central, el sistema nerviós perifèric, els estímuls, no?, i com reacciona el meu sistema nerviós i dona aquesta senyal d'alerta. Llavors, en base a això, treballar en reprogramar, no? I nosaltres parlem de reprogramar o reeducar el cos, no? Perquè el nostre cervell no és un dia d'una cosa per l'altra, no és una cosa d'un dia per l'altra, vull dir que és una cosa que té feina, no? Llavors a cada sessió intentem fer una part pràctica també,
2: sí,
5: d'anar augmentant aquesta condició física, no? Perquè també parlàvem d'aquesta fatiga crònica que ja de per si, amb el pas dels anys, la musculatura es va atrofiant, no? Llavors ja només, o sigui, no només en aquesta patologia, en les persones,
2: en general,
5: no? En general, Llavors és lluitar contra això, perquè sabem que la immobilitat, el fet d'anar a poc movent-me menys o sortir menys de casa o moure'm menys, sabem que pot agravar més els símptomes. Llavors és complexa, no? Però bueno, anem a poc, anem pas a pas, mm-hmm. i és això, millorant, fent exercicis primer en els quals els fem sense tenir por, sense tenir, més que res, intentar tenir el sistema nerviós, no? Els nervis mm-hmm. controlats, no? Quan fem l'exercici, perquè sabem que si ho fem amb por estem sugestionant més mm-hmm. el cervell donant-nos aquesta alerta, i bueno, és complexa, però sí. La veritat és que fer-ho en grup també ajuda molt.
2: Sí, d'això en parlarem després, d'aquesta socialització. Exacte. No sé si els hi recomaneu algun exercici o algun esport. La Laura, per exemple, deia que feia natació, no? Sí. Que hi ha dies que millors que d'altres, sí. Però que normalment la piscina va bé, eh?
3: A mi fer piscina quan surto sí. És com si em quedés molt, molt en pau. No sé, uh-huh. Em genera molta tranquil·litat.
2: Està bé, està bé.
3: Sí.
2: Està bé. I vosaltres feu algun esport quan podeu o no? No, no sé, potser una passejada, no? No sé.
9: A part de la fibromialgia sí. Tinc altres problemes també, sí. que tinc hèrnies discals a l'esquena i aleshores...
2: Que això ho dificulta, no?
9: Clar, i el problema jo que tinc ara és que fa 2 anys i mig que estic en espera de que me visiti algú per fer-me una infiltració. 2 anys i mig. Jo és que no puc sortir a caminar, cada dia estic clar. Pitjor. I els professionals no t'ajuden en res. No, no, no parlo d'aquests.
2: No, bueno, en tot cas, Alicia, no sé si... Clar, no és un cas concret, aquí, però... No, clar, no, potser algun...
9: No és un cas concret. És un cas...
2: No, vull dir, aquí, ara, que estem parlant d'aquest, no, d'aquesta situació.
9: Jo parlo dels professionals dels hospitals,
2: correcte,
9: que no t'ajuden
2: sí.
9: en res. I clar, jo no puc sortir a caminar, que m'encanta sortir a caminar.
2: No, exacte. I llavors és un problema afegit.
9: Se m'agraven els dolors de la fibromialgia, encara més, perquè no faig exercici.
2: Perquè falta aquesta part, no? Una mica d'enfortiment.
6: Sí que, i també per afegir que hi ha evidència d'això, que el moviment, o sigui, és més, t'aporta més beneficis moure't, encara que sigui el teu ritme i tal, et farà sentir millor que si no et quedes a casa. O sigui, això està evidenciat científicament, i vull dir que tot el que fem ha estat una evidència científica i saber
2: llavors,
6: que funciona.
2: En aquest cas sí que és un problema afegit el fet de no poder-se moure.
9: Sí, però és
2: moure.
9: Que la majoria de persones que tenim fibromialgia, de les que estem aquí,
2: també.
9: Les 4 i més que coneixem, mm-hmm. no només tenim fibromialgia,
2: i
9: tenim
2: altres coses també que dificulten aquesta part.
9: Que dificulta molt més encara. Clar.
2: Parlem de nutrició, perquè la nutrició també deu ser important, no?
6: És molt important també.
2: En general, a la vida, una mica com el que deia l'Alicia, no moure's, però com apliquem la nutrició en casos com doncs els vostres, que avui sou aquí?
10: Bueno, en aquest cas el que primer hem d'enfocar és que hem de revisar una mica la nostra alimentació i assegurar-nos que aquesta alimentació realment és equilibrada, és suficient i és adequada. Llavors, clar, un pas més enllà s'hauria de fer, no? És a dir, com comenta l'Alicia, per exemple, que l'activitat física és imprescindible, però en cada context s'ha de fer una adaptació. En aquest cas, amb l'alimentació passa el mateix. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs que vol dir que, evidentment, si estem parlant de que hi ha un dolor, hem de parlar d'alimentació enfocada cap a una una alimentació antiinflamatòria. Uh-huh. Això vol dir que nosaltres parlem del que en diem aliments funcionals, és a dir, un aliment funcional són aliments que d'entrada ja són saludables, però que a més tenen diferents nutrients que ens fan un efecte que ens interessa, no? Que ens fan una funció. Clar, en aquest cas, els famosos omega-3 tenen un efecte antiinflamatori, doncs clar, tot el que és el peix blau, els fruits secs, uh-huh. m'interessa que tinguin una priorització en aquest tipus d'alimentació, no? I en aquest tipus de problema, per exemple. Altres, per exemple, com el magnesi. El magnesi està molt relacionat, per exemple, amb diferents espasmes, amb rampes que moltes vegades poden haver-hi en la fibromialgia, i aquí, per exemple, diferents tipus de fruita, com per exemple la poma, per exemple la pera, diferents fruites. De fet, la fruita en general és un grup d'aliment que diràs, ostres, és que això sempre s'aconsella, correcte, però a vegades va bé fer aquesta reflexió de dir, ostres, realment jo estic menjant suficient fruita, perquè potser no m'ajuda, però és una carta que tinc allà que en contra no m'anirà i que poc que em vagi a favor val la pena tenir-la en compte, no? I a partir d'aquí, doncs, diferents grups vegetals, vull dir que al final la base, com diem sempre, és això, una alimentació saludable jugant amb aquests aliments més antiinflamatoris.
2: Com traslladeu aquests consells als pacients des del CAP?
10: Clar, això normalment quan nosaltres es fem les grupals, en aquest cas de fibromialgia, clar, cada una de nosaltres té un número de sessions estipulats.
2: Perfecte.
10: I en aquest cas, per exemple, quan jo arribo a fer la sessió d'alimentació, doncs és una mica el que estem comentant aquí, però ficant primer, assentant unes bases, és a dir, intentant fer una part d'educació alimentària que personal i professionalment pensem que a nivell inclús escolar s'hauria de fer de base, sí, no? Que és algo sí, que hauria sí, de ser en el dia a dia de tothom, no? És una educació imprescindible, pensem, igual que la importància de l'activitat física, no? I la gestió emocional també, vull dir que
2: sí, ara anirem
10: amb una altra temàtica, però que fem una mica aquesta base d'alimentació saludable i llavors aquí els hi donem eines per com això de dir, ostres, molt bé, la teoria és molt bonica, però jo això a casa com ho puc executar, no?
2: Exacte, i més amb les condicions, no? Correcte. Amb les que hem exposat fa un moment.
10: Sí, i que moltes vegades no cuinen per elles mateixes només.
2: Exacte.
10: No? Que feu plats per altres a casa. Exacte. No? Al final el rol de la dona també és que a vegades correcte. A casa passa que som les que cuinem, no? Llavors doncs s'explica com executar això en un plat, per exemple, doncs ostres, el mètode del plat que en diem nosaltres, també fem com una planificació alimentària, de fet els oferim la possibilitat, és a dir, nosaltres des del CAP, les nutricionistes a la primària a dia d'avui per ara són poquetes, llavors jo amb això sempre sóc molt honesta amb elles, no? I sempre els dic, ostres, a mi m'encantaria poder fer una pauta personal personalitzada per totes, per cadascuna, però el que els oferim és que ens fan una planificació setmanal en base al consell que nosaltres els hi hem donat, elles ens el retornen omplert i llavors nosaltres el revisem. De manera que es poden emportar alguna cosa bastant personalitzat a casa i per intentar-ho aplicar. Però fixeu-vos que al final la base sempre parteix d'aquesta reflexió, eh? Molt de producte fresc, sempre quan parlem d'etiquetatge sempre els dic el mateix, no? Intentar que el producte que teniu a casa tingui les mínimes etiquetes possible, perquè vol dir que partirem d'una cuina fresca i casolana, no? I que al final, si t'hi fixes, no se'n va res lluny del que potser seria per població en general, tret d'aquests aliments concrets que sí que ens interessa tenir en compte, no? Molt rics en antioxidants, molt rics en components antiinflamatoris, i que al final és això, una cuina casolana, i d'alguna manera alternat entre una mica cru i una mica cuit ens ho permet.
2: Ho apliqueu vosaltres a casa i, en tot cas, us costa amb les persones amb qui conviviu?
1: No. La veritat és que no, que jo és que a casa ja és així, perquè a casa es cuina tot, no es compra res fet, bueno, compraràs un dia una pizza d'aquelles que fiques al forn i ja està, però normalment és tot fet. Però bueno, jo sí que tinc a dir que jo no me noto res
2: amb l'alimentació
1: per la fibromiàlgia, jo ja també ho dic, això sí que és veritat, que si tu menges bé t'anirà bé
2: en general, que deia una mica l'hora, són consells que en podem aplicar tots,
1: però clar, jo realment perquè una setmana mengi tot fruita, verdures, mirant el peix, mirant el, jo després em trobo igual.
2: Potser en una setmana, Laura, no n'hi ha prou, pot ser.
10: Clar, és que aquí el tema
2: no
10: és
2: ho sé,
10: que
2: no ho sé.
10: Hi ha un plantejament que és molt important fer, i bueno, dos et diria, no? Que d'entrada és que la nostra alimentació, o sigui, en aquest cas nosaltres estem parlant d'adaptar-la a la fibromiàlgia, però no volem que es consideri com una dieta.
2: Exacte.
10: No hi ha una dieta per la fibromiàlgia, sinó que hi ha un conjunt de factors que tothom té a millorar i m'hi puc inclús incloure, no? Perquè al final tot és això, la nostra alimentació no és perfecta, i aquest era el segon punt que volia comentar. Però que al final el plantejament que s'ha de fer és, ostres, de la mateixa manera que jo, no? El que comentava per exemple la Laura, no? Hi havia una Laura d'abans i ara jo haig de fer com un 2.0, no? És a dir, haig de tenir una versió 2 de la Laura, haig de fer una adaptació al meu dia a dia.
2: Hem de reprogramar quatre coses, no?
10: Correcte, no? Llavors, el meu estil de vida, la meva alimentació, també haig de fer aquesta adaptació, i això no té final, això és a llarg termini. I al final el cos, quan entra en aquesta roda, en la que s'hi suma, com diem també, l'activitat física, al final és tan important l'alimentació com activitat física, és quan el cos comença a rodar d'una manera que és quan pots començar a veure fins a quin punt els beneficis, bueno, en quina mesura et pot anar a favor això, no? Però que al final l'alimentació saludable l'ha de fer tothom. Llavors ha de ser una motivació que per se hi hauria de ser.
2: És una inversió a llarg termini, potser,
10: correcte,
2: no? Sí, mig llarg termini.
10: Sí. I després, si em permeteu, només un petit apunt, no?, que tornant al que dèiem, de que l'objectiu quan parlem d'alimentació saludable tampoc és que sigui perfecta, precisament també per aquesta part emocional, que tothom l'hauria de cuidar, no?, també. I és que jo sempre dic, i al cap de fet les meves companyes ja em coneixen una mica amb el 20%, que els hi faig sempre la broma, no?, i arriben perquè el coneixen, que sempre els hi dic, no?, hi ha un 80% dels nostres àpats que ha de ser saludable perquè em vull trobar bé, no?, i perquè em vull sentir bé, hi hagi o no hi hagi un problema de salut, si és amb més raó, però hi ha d'haver un 20% de la meva alimentació que jo haig de poder disfrutar. Perquè això també em pot afectar a nivell social, no?, de dir, ostres, em puc sentir millor o pitjor en aquell dia, no?, precisament per la fibromiàlgia, però el fet de que jo em marqui com un objectiu no negociable el fet de menjar sa, i un dia em venen, doncs, per exemple, no? La Carmen, la Sònia i l'Alícia, em diuen, Laura, anem a fer unes pizzas, no? No, no, jo haig de menjar sa, jo em quedo a casa.
2: Però puguis fer-ho.
10: Correcte, a mi això m'està afectant a nivell mental i a nivell emocional. Per tant, a nivell d'alimentació, penso que quan la plantegem, aquest 80-20 és imprescindible tenir-lo en compte, perquè al final la salut no és només una part física, no? I aquí, de fet, ho podem veure clarament.
3: Jo, de fet, aplico aquesta tècnica.
2: Apropa't, Laura, que si no et sentim.
3: De dilluns a divendres fem bondat tots.
2: Ui, i dissabte i diumenge...
3: I dissabte i diumenge ens permetem...
2: La pizza, que deia la Rebe Bas, no?
3: La pizza.
11: Jo no soc tan estricta. Perquè a mi ara arriba a l'estiu i a mi els gelats m'aperten.
2: És que el tema gelat costa, eh? No sé si...
11: La veritat, penso que tinc que viure, que tinc que ser feliç. I tinc que ser feliç amb moltes coses. I si a mi ara jo dic vull un gelat, jo me'l pren, eh? I ho dic de debò.
2: Costa, doncs.
3: Jo no, perquè he notat que és veritat que les coses dolces, no sé per què, m'inflamen més.
2: Laura va dient que sí, va fent així molt, que sí.
3: Però soc molt llaminera, eh? No us podeu arribar a pensar.
2: No sé, potser podem fer gelats saludables allò a casa una mica, sí no?
10: I és, eh? Avui amb les xarxes receptes vàries.
2: Sí, ara són vàlides, eh?
3: Laura? Meu fill que ha passat un
2: procés... Hauríem de fer una altra tertúlia, eh? Apuntem-la aquesta, perquè és interessant.
10: Material n'hi ha.
2: Igual que també en podríem fer una altra parlant de psicologia. Una mica ja ha anat sortint abans, però aquí l'acompanyament psicològic entenc que deu ser transcendental, no? Com ho veieu vosaltres? I aquí doncs una mica la Sònia que ens ho expliqui.
0: Sí. Bé, jo penso que bueno, com a psicòloga jo sempre intento que no es tracta de dir que el dolor és psicològic, sinó que sí que hi ha un dolor real, no? Que és real i que viure amb anys de dolor, amb cansament, amb incomprensió, amb límits, això té un impacte molt gran en el nostre benestar emocional i acaba doncs minvant l'autoestima, la seguretat, les relacions, la manera de viure, no? Tot això al final està molt relacionat. Jo, per part nostra, des dels psicòlegs o referents de benestar emocional, el que tractem és d'acompanyar a les persones que tenen aquesta malaltia, sobretot des d'una perspectiva humana, o sigui, i que més enllà de la malaltia, darrere d'aquesta malaltia hi ha una persona amb ganes de viure, que no vol patir i que, ostres, si veniu a aquest taller que fem aquí a l'ambulatori, no és que sigui comercial, però és que funciona. Quan veus a les pacients que han acabat aquest taller, és al·lucinant les eines que s'emporten, de totes, només de psicologia. De totes, o sigui, això és, són molts factors i tot això, doncs, és el que deia abans, una mica és com cada una de nosaltres som una peça d'un trencaclosques i a partir d'allà, quan això ho tens allà muntat, vinga, quines coses puc agafar que em van bé, no? Com això que deia també, no sé si era la Remei, que deia, doncs la manera de com em parlo, és molt important com em parlo. M'he de parlar d'una forma, d'una manera agradable, o sigui, he de ser agradable amb mi.
2: I de prioritzar-se, també, dèieu, abans.
0: Exacte. Jo, si em permeteu, una frase que penso que...
2: Un segon, la Cèlia volia fer una...
12: Sí, volia fer un petit apunt d'això, no? Del grup de la fibromiàlgia. Bueno, a part d'estar molt agraïda per les sessions de psicomotricitat i de tot, d'ensenyar-me a com he de fer per no fer-me mal, l'alimentació, sobretot l'emocional, va ser molt important perquè jo mai havia plorat davant de ningú. Llavors per mi va ser...
2: Mai? I per què no?
12: Perquè jo era la forta.
2: I ho ets, no?
12: Sí, bueno.
2: Què vol dir que era la forta, no? No ho sou, no ho sentiu així, després de passar per tots aquests tallers, no? I teniu aquest suport psicològic també, no?
11: Bueno, és que el taller és molt important, perquè és un antes i un després. Per això és l'associació, perquè després s'acaba i dius, i ara què? Ara ja no estic acompanyada. I això et falta molt. A més, tu, com, el problema que tens, tu t'allunyes, no surts de casa. Si tu tens una associació, és que aquest acompanyament de totes juntes és tan important que, bueno, de debò, jo li dic a tothom que vingui i provi, si és que no passa res, i que veurà l'ambient que n'hi ha allà, els que ens ajuden, és que, no sé, jo és que estic tan contenta amb l'associació i les coses que m'està aportant a mi personalment, però el que veig que li aporta molta gent. I sí que tinc que dir que encara que no són moltes, ja se nota a molta gent que està fent canvis. I per mi això val més que res, la veritat.
12: I bueno, i acabant això que estava parlant, que m'he emocionat i no he pogut acabar, a la Carmen Benítez
2: Sí, ara li volia preguntar una mica pel seu rol també.
12: Li vull donar les gràcies no només per tot el que fa i l'entrega que posa, sinó per un foli que em va donar un dia.
13: Somriu.
12: Que hi ha una cara i diu somriu.
13: Sí.
12: I llavors penja el mirall del meu bany i sempre me la miro
2: i
12: m'ha canviat, però no saps com m'ha canviat la vida amb això.
2: De fet, sí que volíem saber una mica el rol de la Mari Carmen. Ella és infermera referent en fibromiàlgia, no?
13: És com un compendi, és que no puc dir específicament què faig. No.
2: Home, però fas coses, perquè però, bueno, és evident que, és evident que funciona, eh?
13: La part més profunda de la persona. És que, clar, és un tractament més profund a nivell de la persona, que està a la part física, la part energètica, la part social, la part psicològica, la part emocional, la part espiritual. I és que és així com s'ha vist al principi, que clar, la realitat és que hi ha un impacte molt important, personal, familiar, laboral, social, no? Però elles demostren que són resilients. És que són unes persones super resilients. És que la mostra és aquesta, el fet d'estar aquí, no? Llavors, bueno, nosaltres aprenem molt, perquè és que són persones fortes, valentes, donades als altres, i han de trobar aquest espai per parar-se, escoltar-se, enfortir-se, estimar-se, que en general ho hem de fer tothom, o sigui, ningú estem exempts d'això, no? Però bàsicament l'objectiu és aquest, deixar sortir aquesta part pròpia del ser, la part profunda, i de valoració pròpia. I llavors, clar, així com parla l'Alícia, no?, des de la neurociència, no?, pues, per exemple, el somriure, bueno, nosaltres donem els referents en benestar emocional, que si la Nazaret Castellanos, que si el Mario Alonso Puig, que si la Marian Rojas Estape, que si ara el Fernando Mora, no sé qui m'oblido, Mario, ja us he dit. Bueno, pues, clar, des de la neurociència, per exemple, la Nazaret Castellanos, pues, parla un simple somriure, què fa a nivell de neurociència, no?
2: Home, fa molt, ho hem vist.
13: Un somriure ja t'informa, el cervell informa de que tot està bé. La situació, tranquils, tot està bé, no? Llavors és com baixar el nivell d'estrès, no? El somriure, la postura, la forma de caminar, la forma de sentar-nos, no? Tot això està interferint.
9: I les teves abraçades.
13: Sí. Ah, sí. Bueno,
2: a veure, un moment, jo li vull preguntar, Mari Carmen, quines funcions desenvolupes com a referent?
13: Bueno, és que...
2: A part de dibuixar somriures,
13: no,
2: que
13: és
2: està
13: que
2: molt bé.
13: No, és que és un compendi de...
2: Què més?
13: Aquesta escolta empàtica, és d'entendre...
2: Aquest acompanyament.
13: I l'acompanyament, que no sé com dir-ho, però bueno, és veure el ser en la seva totalitat. Llavors és com que entens millor, no?
12: La Carme, amb la seva mirada, diu, et crec.
11: Sí. L'empatia que té.
13: Bueno, i a més, és que a l'espai que es crea, a l'espai protegit, segur, de que la persona al costat m'entendrà, perquè jo he patit igual que tu, no? Llavors, això dona força. Per això la força del grup. Exacte. Per això estem nosaltres tan il·lusionades amb la força del grup, no? Perquè els grups ajuda molt a nivell social.
2: De fet, dels grups surten associacions com la vostra, n'heu anat parlant una mica, on us podem trobar? Ho dic perquè entrem ja a la recta final de la tertúlia, que ha passat molt de pressa. Sí, de fet encara ens queden temes que podríem fer-ne una segona part, però on us podem trobar? Aquesta associació que dieu que ha sortit precisament d'aquestes trobades que heu pogut fer al CAP, no? I que en gran mesura us ha servit per entendre que no esteu sols, no? Que no esteu soles. Sí? On us podem trucar?
11: Bueno, ara estem a la capella de l'antic hospital, que és al carrer Passada, número 44, i estem els dilluns de 4 a 8 i els dimecres de 10 a 1 del matí. I llavors, bueno, pues aquí fem moltíssimes activitats. Fem meditacions, que la Cèlia nos fa unes meditacions que són espectaculares.
2: Ah. És aconsellable meditar,
11: sí,
2: no?
11: Entenc? Sí, sí, sí. Fent tallers.
2: També per tothom, jo crec. Sí, sí,
11: sí, sí. Fent tallers. Estem fent un de punto. Ningú no sabia agafar les agulles. A més, les agulles aquestes especials. Bueno, i ara ja veuen que,
12: prova,
11: que ho poden fer.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
11: Ara veuen que poden, se sent que poden fer més coses, que no són inútils, que poden fer coses, estan allà acompanyades, fent amb el cafè, amb les tiles, amb les manzanilles, amb tot. Després també fent tallers de moviment, d'estiraments. Estan ara, clar, fa molt poquet que som, perquè són des de finals de gener.
2: Sí.
11: I, bueno, i encara ens queda molt per fer, però bueno, estem en temes a veure si podem fer el tai chi, podem fer el ioga, estem tocant portes perquè s'obren una mica. I, bueno, i l'associació és això. L'associació, a més, és sin ànim de lucre, intentem fer tot el que podem sense pagar. I, bueno, se paga una quota de 20 euros a l'any. Llavors, crec que és assumible i, a més, és que encara que n'hi hagi algú que no pugui, nosaltres parlem amb tothom i, bueno, es pot pagar fins euro a euro. És que nosaltres no és el tema dels 20 euros. S'han d'agafar perquè n'hi ha despeses encara que sembli que no. I, bueno, i de moment tenim aquest horari i dient a tota la gent que vingui i provi, no cal pagar la quota, tu vingui dos, tres i després tu, si t'agrada, vens, i si no t'agrades, doncs no vens.
2: Però entenc que és un pas per fer visible aquesta malaltia, no?, que és molt invisible encara a la nostra societat. Us he d'anar acomiadant, si us sembla, però us donaré les gràcies individualment, però us demano també que avui, que és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, doncs que ens expliqueu una mica què demanaríeu vosaltres, no?, perquè aquesta malaltia deixi de ser invisible, sí? Què tal si comencem doncs per tu, Mari Carmen Benítez, infermera referent en fibromialgia, a qui t'agraeixo moltíssim la teva participació. Fem aquesta reflexió.
13: Respecte, jo diria el respecte a aquestes persones és la base. Respecte, i bueno, clar, quan un coneix aquestes persones se n'adona que són persones resilients, que tenen molts recursos i la vista està. I llavors que, bueno, que es valori això, tinc que és molt important. Ara poso paraules de la doctora Rojas, que és referent de fibromialgia, i ella diu la medicació té un tope, no? Que ella diu, em prenc la medicació i no. La medicació té un tope, però el Ferrari que té cadascú, això no té tope, perquè a mesura que ho treballes, això et fa tirar endavant. Independentment de que hi ha dies de tot, com tothom, és que són persones, però això està. I la mostra és elles, que molt són superresilients.
2: Sonia Mendoza, psicòloga referent de benestar emocional i comunitari. Què demanaries tu a la societat?
0: A la societat, ostres, fer aquest canvi de mirada, que sempre dic, no? I preguntar-nos, ostres, què puc fer, no? Què estem fent? Què ens falta entendre, no? Jo dic que quan una persona amb fibromialgia se sent escoltada de veritat, deixa de lluitar sola contra el dolor i pot començar a reconnectar amb la seva vida i no només amb la malaltia, que són persones que tenen ganes de viure i d'estar bé.
2: I la Laura Lorca, nutricionista, gràcies també per ser amb nosaltres.
14: Bueno, jo des del meu àmbit, sobretot per l'experiència de consulta, no? quan treballo amb elles, en aquest cas, una mica secundal que han comentat elles, principalment, sobretot aquest respecte, sobretot aquesta empatia, perquè al final, en el meu àmbit, que és de tota la part de l'alimentació, hi ha d'haver una motivació al darrere per poder seguir una bona alimentació. I si aquest context es pot mantenir, que la persona està motivada, que la persona se sent escoltada, que la persona se sent acompanyada, també facilita tot això. Vull dir que al final penso que són punts que sí o sí haurien de tenir-se en compte.
2: Molt bé. Alicia Hernández, fisioterapeuta. Què
15: en penses? Jo volia comentar també el tema de la investigació. Sí? M'agradaria que es pogués potenciar més la investigació per tot el tema de que el diagnòstic fos més àgil i més menys dolorós i menys feixuc, no?, pel pacient.
2: Molt bé. Ràpidament, també perquè ens queda molt poc temps, Reme Martínez.
11: Jo, bueno, quan vas al metge, que els metges estiguin millor informats i que estiguin més per tu, perquè molt a nivell sanitari tenim una carència molt gran, molt gran.
2: Uh-huh. Isabel Fernández?
9: Jo demanaria el mateix que ha dit la Reme, empatia dels metges, uh-huh, perquè hi ha molt pocs metges que tinguin empatia en nosaltres i que haurien d'estudiar una mica més aquest tema.
2: Molt bé, la Cèlia Hernández?
16: Jo dic que avui, com cada dia, no volem fer pena, només volem visibilitat, respecte i comprensió.
2: Molt bé. I la Laura, que també és amb nosaltres, doncs, què demanaríem a la societat una mica per visibilitzar aquesta malaltia?
17: Això, que hi hagués potser més sensibilització a nivell mèdic, que ara comença a veure, gràcies a això, uh-huh, es formen aquests grups, que fins ara no, però sí que és veritat que hi ha una carència de sensibilitat per part mèdica. Uh-huh. I res més, ja... No sé què dir més.
2: Ens quedarem, perfecte, ens quedarem amb aquestes reflexions. Segur que teniu totes moltíssimes coses a dir. N'anirem parlant perquè se n'ha de parlar més de fibromiàlgia. Gràcies, Associació de Fibromiàlgia de Malgrat, per ser amb nosaltres. Gràcies.
11: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies també a les professionals del CAP de Malgrat de Mar, a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Gràcies.
7: Moltes gràcies.
2: I res més, tanquem aquesta tertúlia. Avui, 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la síndrome de la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i l'electrohipersensibilitat. I recordem que el dolor sigui invisible no vol dir que no existeixi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona, a Barcelona. Es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
3: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Valles. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. És la una.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 12 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Astillero rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passarel·les, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears a càrrec de Fundipau, que estarà exposada al Parc de Can Campassol a partir de dilluns 18. Aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Funyadors. Les activitats de dissabte començaran a les 11 amb una cercavila de la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de les peixateries velles i baixarà pel carrer de Mar fins al parc de Can Campassol. La resta d'activitats es faran en el mateix parc. En parlem de tot això amb les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i la regidora de Solidaritat, Mireia Hernández, que també animen a tothom a participar en aquesta jornada solidària. Escoltem l'entrevista. Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
2: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
2: La quarta. I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, el Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Un altre, qui vulgui.
3: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. Quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada o no?
3: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou un nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
4: Passa que molts som, participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
5: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
4: Sí.
5: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
3: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt, doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada, doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania, doncs, cap a Can Campassol, on fem les activitats.
5: Vale, el cercavila sortirà de les peixateries velles. I després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer...
3: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol, on llavors hi ha totes les activitats.
5: Només participa el geganters d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
3: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
5: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
2: Bueno, perquè la mainada és un... la mainada és un futur perquè són els que el futur del avui dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
5: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
2: sí,
5: no?
2: Mantenir més públic.
5: Molt
2: sí.
5: Bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
6: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit, la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
5: De dansa, podem especificar quina?
6: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret, i ella vol que... Sí, vol que això sigui visible quan ho faci.
5: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. Que... A què es destinaran els fons?
2: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
5: A Càritas Malgrat. I què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
2: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
5: Val, es farà allà mateix, al Can Campassol. Hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o...
2: Sí, hi haurà? Música, hi haurà música.
5: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada, i què pretén simbolitzar?
7: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres, des del Rober de Càritas, estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem en la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per formació.
4: Sí. O sigui, Càritas té diferents serveis, i el que es recull al Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
7: solidària.
4: I ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
5: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol. Estarà durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
3: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
5: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundir Pau, si no m'equivoco. Oh, sí. Regidora?
6: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord... La majoria d'aquestes armes doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundir Pau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat per qui estigui interessat a veure-la.
5: On l'exposarem?
6: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
5: D'acord, perquè tampoc no tenim gaires espais per exposar, per això.
6: Molt bé. Ho hem d'acabar de concretar.
5: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
6: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Malgrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
5: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha...
6: Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt, molt beneficiós.
5: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Més notícies. Al Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat ha fet un avís en el que alerta de fortes pluges aquest dimarts a la major part de Catalunya, al Maresme i en concret a Malgrat. Aquestes seran d'intensitat moderada. Segons indiquen altres serveis meteorològics com El Tiempo o Emet, les pluges arribaran a la vila entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal. Concretament a Palafolls, l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció per a la construcció dels pisos de protecció oficial. En un primer moment, els fons en europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.000 euros, però aquesta quantia es va rebaixar fins als 964.000, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda a prop dels 400.000 euros per a ampliar la subvenció ja existent. Ja que l'EIA, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el Centre Calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives per als pacients. I a nivell nacional destaquem que els docents han tallat aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tot Catalunya. El primer tall s'ha produït poc abans de les 7 del matí a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, a l'altura de la sortida 19 i en els dos sentits. I la via ha quedat reoberta minuts després de les 8. Un altre grup de docents ha tallat cap a les 7 del matí fins poc abans de les 8 de la mateixa via a Mundet. També a Barcelona, un centenar de docents ha tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló cap a les 7:20. Un altre grup ha tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona fins a 8:45 i una mica més tard s'ha tallat l'AP7 a Montornès en sentit sud. A més, hi ha una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona. I també destaquem que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha reconegut aquest dimarts que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus els pròxims dies. Així ho ha ressaltat en una roda de premsa amb Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. Tot i destacar que el risc és baix, ha apostat per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. Molt pendents de la situació meteorològica i avui en especial, i escoltem el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia.

0: tarda d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. Aquest dimarts, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de contes menuts amb en Cuqui, la Cuca, càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. Està recomanada per a la mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat de guarda del llibre a partir de les 6 de la tarda d'aquest dimecres. I també la biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jovany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimecres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Hortina, on omplin a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, i aquesta conselleria, arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que consideren que tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Fet a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
9: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
3: L'Eudald veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
9: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
3: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
10: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
11: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
12: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
14: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
13: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
16: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
15: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
17: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
18: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
17: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
19: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. L'Olena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
20: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
19: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
5: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, van fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
5: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
4: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que aborden

0: declara al jutjat de Tarragona.
1: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
3: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
2: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmeyer.
0: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
1: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
4: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
1: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor Per la Pau.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
5: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
7: Also the last days...
6: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
5: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão ha fet l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
9: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous.

0: perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
1: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
2: En bàsquet, ja en bé se li anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
2: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
4: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les ocultacions dels Mossos a les assemblees de docents. De moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
7: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Ustec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de 2 agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics. Una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mónica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
21: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral,
2: Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
20: I és que, segons Codita, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
22: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
21: A FIMOI, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
24: Ja tinc a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
23: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
26: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo, 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
25: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
3: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de està obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
3: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergència ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
3: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per mateix Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
6: But I think you also get a sense...
7: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
5: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmeier.
1: I una altra proposta de cara aquest vespre perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
3: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
8: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
9: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
10: Of course. Esclar,
12: el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
9: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Emao va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
11: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
4: El Girona té ara

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els responsables dels sindicats. S'ha manifestat pel centre de Barcelona en una nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats de baixar les ràtios i un increment salarial superior al pactat en Comissions Obreres i UGT. La portaveu d'USTEC és Yolanda Segura.
2: Conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Mentre el govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes, això sí, els adverteix que es mantindrà l'acord ja tancat en Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panet, que recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
3: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Avui que hem sabut que els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius. El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que passaran més casos, però creu que res no fa preveure que estem davant d'un brot. Per cert, que el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'exposició de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests darrers anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. I 10 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en l'extinció d'un incendi originat per una explosió de

0: Va votar en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero a Poblenou. L'explosió ha provocat una columna de fum que ha fet desallotjar l'immoble. Segons l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara a hores d'ara se'n desconeix l'estat. I atenció, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de precipitacions intenses. Des d'aquest migdia i fins al vespre pot arribar als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts al Bages, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del Nord-est i la Catalunya Central.
1: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
1: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres.
4: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar, i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
1: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla.
5: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
1: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada.
6: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
1: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
7: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la jornada solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
1: I acabem a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys. 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Teià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per a Premià de Mar la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas radó entre la població del Maresme. Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
0: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
0: Gràcies. I canviant de qüestions, les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Treserres.
1: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clauda Cebrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada tres aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
0: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
2: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola FEDAC Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les tres jornades de vaga d'educació tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
2: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
0: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
3: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Masprat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
0: Gràcies, i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa, i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma, així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà afectarà tota la comarca. Els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
0: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Martre Serres.
1: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composada per, i composta, més ben dit, per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: L'Espai Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar, doncs, amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, doncs, la creació d'un grau superior en Horta.
1: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut, doncs, amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat, doncs, les necessitats del sector i en aquest cas, doncs, l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, i per tant ha estat molt positiva. S'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'Espai Agrari, on Tordera, doncs, és una de les 5 parts que estan tirant endavant tot plegat.
1: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
0: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. 4 grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres

0: explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
1: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, una a Malgrat.
2: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la jornada solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la jornada solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'escola Fonlladosa. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de la colla de geganters de Malgrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la Fleca Joan Garriga i l'Estanc de la Barretina, amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i, tot i que el que recapti, es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del rober de Càritas Malgrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Malgrat des d'aquest mateix dimarts.
1: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
3: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del port i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
1: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
2: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1990. Mentre que la platja de l'Estillero el rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passadeles, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos a habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
0: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
4: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo

0: fet a mà, ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer la feina. Aleshores, l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
1: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
2: Gràcies. I a Premià, l'Espai Ferrarons acollirà diumenge un enotàs dedicat a la Deo Alella. Martí.
3: Correcte, l'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del Celler Nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antiga Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
4: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I, bueno, és molt tradicional de l'època aquesta i ens ha fet gràcia fer-ho així.
3: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
5: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca, per tant és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració i doncs, ens ajuda moltíssim doncs, a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Uh-huh. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
3: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
2: I en esports, a Premià, el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens. Sergi.
1: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment, són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del Gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:15 de la tarda.
2: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim Serra i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts a 12 de maig. Endavant, Quim.
6: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme, uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui, amb prou feines, arribarem als 21-22, allà on més pujaran, amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de Xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord, on novament demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures, més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
2: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Moment de fer el repàs a les xarxes socials. A l'Ona Maresma, comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma. Molt bé, anem fent. I tu?
2: Molt bé, contenta.
3: Molt bé, doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
2: Esperem ja que
3: la primera,
2: que
3: sí. La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
2: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
3: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que, clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies. I és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
2: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
3: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
2: Plego. Estic farta. Coronavirus, bueno, antivirus, o sigui, al final vamos a morir todos, o sigui...
3: Ja. Quan ho he llegit i he pensat... Primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no, he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que veig és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma, però bueno, ara...
2: Sí, clar.
3: Ara
2: només...
3: Bueno, ja, però em refereixo que... Bueno, no sé, no,
2: et pots
3: no vull
2: morir,
3: ficar...
2: Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
3: Sí, et pots... hòstia,
2: sí,
3: però...
2: Sí, i tant,
3: molt...
2: et pots morir deshidratat.
3: Ah, bueno, clar...
2: I als, bueno, nens petits els hi afecta moltíssim, o sigui, als adults també, no? Però sí, sembla una mentida, o sigui, sembla una cosa poc important, no?, tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
3: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
2: No,
3: seguim.
2: No.
3: Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar contenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
2: Sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això, doncs, no es propagui no més enllà d'aquest creuer i que quedi una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
3: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesi ocular a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
2: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresma, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
3: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula et diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre devia perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se doncs una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera, sí, doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça, i mira, doncs mira, ho trobo prou original i una manera positiva d'aprendre-s'ho.
2: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi. Què estem preguntant avui?
3: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant, s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així, us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que, bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o a un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
2: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma doncs, notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent... Això passa, quan per exemple doncs, hi ha accidents de tren, accidents d'avions, a vegades o pugen o baixen. Però jo en aquest cas crec que els creuers baixaran.
3: A veure,
2: perquè la gent agafarà por.
3: Esperem que baixin, o sigui, clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
2: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, Martí?
3: Tu ja has anat de creuer mai? Jo no hi he anat mai de creuer.
2: Sí, he anat amb els meus pares i de fet és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent, o sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament diferent al del dia anterior.
3: Sí, saps què passa? Que a mi em fa una mica de por marejar-me, perquè jo em marejo molt, però bueno, em portaria una motxilla de biodramines,
2: i
3: com a experiència així per fer, jo crec que ha de ser guai, el que passa és que sí que això del mareig em tira una mica enrere.
2: Una pastilla i cap endavant. Martí,
3: exacte,
2: gràcies.
3: Exacte, i tu,
2: fins
3: ja.
2: Ara.
3: Fins ara.
2: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió, oi que sí, Marc?
4: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb de la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
5: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
5: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
4: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
5: Sí, i tant. És un tema encara molt poc... Encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
4: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
5: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
4: Que, a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles. I, per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'acut és fer-ho a través d'un llibre. I si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
5: Exacte. Totalment. Totalment va ser així.
4: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
5: Sí, sí, sí. Jo personalment sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més, i bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre haig de fer alguna cosa per anar aprenent.
4: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
5: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre, i pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant, i l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra, i jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
4: O sigui, que tu creus que
5: el coneixement...
4: Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa, no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves?
5: Més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement.
4: Ja.
5: Que cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
4: Tornant al llibre, és autisme un canvi de mirada, per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
5: Sí. La veritat és que crec, sincerament, no, que el canvi més important no l'han de fer les persones autistes, sinó que l'ha de fer la societat. Encara avui en dia, a vegades, es veu l'autisme des del problema o des del dèficit. Jo volia transmetre justament el contrari, que les persones dins l'espectre autista tenen el món i ens fan créixer tant professionalment com personalment. El títol parla d'això, de canviar la manera de mirar per començar realment a comprendre.
4: Clar. I a més a més, com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones, o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que hi tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
5: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió, cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, els mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement doncs podem construir una inclusió real.
4: Poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort, cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar en un editorial?
5: No. O sigui, no va ser difícil. El que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició o publicació requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però no vaig tenir cap problema, la veritat.
4: Doncs segur que sí que era algo molt interessant i, de fet, ha seguit amb un recorregut aquest llibre tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
5: Doncs la veritat és que hi havia dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí, al poble de Tordera, i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que dic, aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FED vam proposar fer alguna cosa conjunta i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. Uh-huh. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, la FED.
4: Exacte, sí. Uh-huh. I a més, no només... Digues, Marta.
5: No, aquests eren els dos motius així importants per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
4: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
5: Sí, doncs la FED col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
4: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut de traslladar i compartir experiències allà mateix, després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
5: Sí. Després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir.
4: Uh-huh. I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
5: Sí, la veritat és que tinc la sort, no, de comptar amb la seva col·laboració. Com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre, ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació?
4: Totalment, i per tant, a veure si pot enriquir a tothom qui vingui, entrada gratuïta, faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera, el dissabte, i Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però sobretot, el més important, és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen, o infants, i pugui tot evolucionar cap a millor.
5: Exacte. Aquest seria el gran objectiu a complir. Jo ja estaria satisfeta.
4: Molt bé. Doncs, Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
4: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
2: No passa res.
4: res, que és el Dia Internacional de l'Infermeria. Bé, res, no, al contrari, molt important. Infermers i infermeres de tot el país, que avui es celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent. Per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
2: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que si vols destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
4: Dalt, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12 i a sobre després, també amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
2: Un nom per recordar. I l'efemèride musical?
4: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
2: Escoltem una mica, va.

0: A mi lado. Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació,
1: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix, i és com, t'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que, depèn del dia, quan les posem, hi ha lletres que arriben, i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement escolti alguna altra cançó.
0: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
1: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no? De la solitud emocional, i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. I aquí és el que està, exacte, explicant la Sole Jiménez. Clar.
0: Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt de 57. Marc, fins ara, gràcies.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer apunt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit el cafè més remana entre els arxius de la comarca amb l'hemeroteca maresmenca i en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Mira, haig de confessar que després de tots aquests mesos repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure, doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon, doncs, als anys 90, per exemple, o 80, doncs, les coses es deien sense contemplacions. I, com a exemple, us porto l'article que he trobat avui del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'arenyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat al mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats als col·legis d'educació general bàsica, als centres de batxillerat unificat, polivalent i als professors també del curs d'orientació formació universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia, tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor en el qual el diàleg i l'estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien, doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
4: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Estem parlant de Malgrat de Mar. Avui entrevistem a les organitzacions de la jornada. Endavant.
0: Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
6: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
6: Sí, aquesta jornada solidària aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
6: I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Un altre, qui vulgui.
7: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada o no?
7: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per a tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou un nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
8: Passa que molts participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
0: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
8: Sí.
0: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
7: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania doncs, cap a Can Campassol on fem les activitats.
0: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles.
9: I després suposo que baixareu fins a Can Capassol pel carrer...
7: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem i acompanyar tothom cap a Can Capassol, on llavors hi ha totes les activitats.
9: Només participa el geganter d'aquí Malgrat o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
7: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
9: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
6: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur perquè són els que el futur del avui dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis i hi haurà més gent.
9: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
6: sí,
9: no?
6: Sí, mantenir més públic. Sí.
9: Molt bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
10: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana i la veritat és que va ser molt bonic i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
9: De dansa podem especificar quina?
10: Ai, això no ho podem dir perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret i ella vol que... vol que això sigui visible quan ho faci.
9: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
6: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
9: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
6: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
9: Val, es farà ja mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut o acompanyament musical o...
6: Hi haurà? Música, hi haurà música.
9: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
11: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem a la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per formació.
8: Sí. O sigui, Càritas té diferents serveis i el que es recull el Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas perquè és una botiga de segona mà
11: solidària
8: i ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
9: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol, estaré durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
7: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
9: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. No? Sí. Regidora?
10: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Ens diu que hi ha més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors una mica és aquesta reflexió, no? De dir hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat per qui estigui interessat a veure-la.
9: On l'exposarem?
10: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
9: D'acord, dic perquè tampoc no tenim gaires espais
10: no,
9: aquí
10: no,
9: per
10: no,
9: exposar,
10: per això,
9: llavors.
10: Per això.
9: Molt bé.
10: Ho hem d'acabar de concretar.
9: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any, per il·lustrar una mica els magratencs, què és el que feu.
10: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Magrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
9: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha
10: feina? Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt, molt beneficiós.
9: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
10: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Murillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Murillo, és guitarrista.

A nivell creatiu, Ana Murillo utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

La seva vessant artística també s'estén al món visual, entén la fotografia i el vídeo com una part més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Mares Músic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Morí és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música, una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I aquest mateix any publica Live at Limax Sessions, una sessió enregistrada en estudi gràcies al primer premi del concurs Vila Vocal 2024, organitzat per l'Ajuntament de Montblanc. Aquest treball té un enfocament més orgànic i directe, permetent mostrar una versió més nua de les seves cançons i reforçant la importància de la interpretació i l'atmosfera dins el seu projecte musical.

I finalment el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Anna Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida d'aquest, de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indie, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents, els Beatles, de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el Tres Cubano o el Guiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

I fins aquí el programa d'avui. Sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

Els tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme i en Martí Capçada.

0: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens portes de nou?
1: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb això, amb l'estació.
0: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
1: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
0: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
1: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenen a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
0: No ho sé, això.
1: Tu què creus?
0: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu, però
1: no.
0: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
1: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Un altre, amb el maig. Pel maig, festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les mares de Déu, etc, etc. Recordem que vam dir, no, que en la religió catòlica el mes de maig doncs és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
0: Sí, però també ja jo amb això...
1: Ja estàs entrant a l'estiu,
0: em fa patir. Sí, sí, però de moment sí. Estem a la primavera.
1: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
0: Sí, oi? Sí, és veritat, eh?
1: És alegre com la primavera.
0: Ja veiem que tot és positiu, eh?
1: Home,
0: de flors, primavera...
1: Clar, també pensem que abans, no? Les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
0: clar.
1: No? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar doncs evidentment no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a renéixer, era una alegria. Una alegria per tothom.
0: Esperem que aquest any ho sigui, també.
1: Sí. A part d'aquest, doncs, direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
0: Sí. Sí, sí, sí. Aquest el tenim controlat.
1: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
0: Sí, tot es desperta.
1: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit... Tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
0: no,
1: l'he trobat.
0: No, però que... O sigui, no sé jo, sí que si tot l'any és primavera. Però bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
1: Esperem que sí, jo espero que sí. També és el mes en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps n'hi ha moltíssims. Val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre de semblant que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, eh? Que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred fins l'any que ve, bueno, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim per exemple aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
0: Mira.
1: Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè, clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
0: Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
1: ara
0: sé
1: parat.
0: Ara què interessa, però sembla que para la cosa.
1: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és al maig, cada dia un raig.
0: Aquest és el que tenia en ment, sí,
1: val?
0: Sí.
1: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i per tant la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs era molt útil per saber com anirien les collites, val?
0: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
1: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves a sacs.
0: Bueno, a sac també podria ser, eh?
1: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica. Val? I així en podríem trobar d'altres, eh? I ara canviem la pagesia per la pesca.
0: Que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
1: Oi tant, oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem...
0: I tant, encara més.
1: Val? Terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig... Prou de tirar l'art, val? Ho hem consultat a algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca, val? Tirar l'art era el que es feia a la platja, a Mataró, a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme, on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia. Val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic. Val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent. Val? I no ens n'anem de la pesca perquè maig, juny i juliol qui no pesca sardina és perquè no vol.
0: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos. T'agrada tu la sardina?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: El meu pare et diria que és el menjar que més odia.
1: Més odia?
0: Sí, però a mi m'agrada molt, eh? Sí, que trenquem una llança a favor.
1: Home,
0: però sí. Sí, sí.
1: Unes bones sardines a la brasa.
0: No,
1: un raig d'oli.
0: Per mi és collonut. I molt saludable, sobre et diria.
1: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
0: Esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí. I...
1: Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
0: Doncs va perfecte perquè ja tenim el temps complet i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
1: Gemma. Segur que sí, Martí.
0: Segur que sí.

0: Molt bé, doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
1: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresma, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
0: Martí, et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
1: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa, on ens escoltem després, Gemma.
0: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
1: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
0: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresma amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts a l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat. Martí, explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa. I serà un concurs, companys, sobre quin és el municipi del Maresme que més, i us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb en Marc, Palafolls amb la Melina i Premià amb tu, Gemma. Així que donem la benvinguda. I la Laia, perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia, us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge,
3: eh? Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
5: Doncs molt bé, amb ganes de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és, quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
6: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé. Doncs la resposta correcta, nois i noies, és Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu fatal juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera. És per això.
5: És que és, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull ficar la pota, però és un dels pobles més grans en quant a territori de tot Catalunya.
3: Fixa't, ja ho he pensat, que el Marc ha dit si falla aquesta l'haurem de renyar, però bueno, tant el Marc com a la Melina, sumem un puntet, anem a la segona pregunta.
2: En el nostre, jo pensava, com que Mataró té tants habitants,
4: clar, jo he pensat igual.
2: M'ha fet dubtar el tema dels habitants, perquè en té molts més, no?, que Tordera.
5: Sí, tant, molts més.
6: Però clar, però extensió centralisme... de terra és molt més gran.
2: Sí, exacte.
3: Bueno, ja m'agrada que hi hagi debat, que he pensat, veuràs tu que serà un fracàs aquest concurs i les endevinaran totes. Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona Taià i la tercera Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
2: Uf, el Tiana. Sí, Laia?
4: Sí, jo crec que Tiana.
3: Vale, ens quedem amb Tiana.
2: No ho sé, no ho sé.
3: Premià...
2: No, perdoneu, Taià.
3: Taià? Canviem,
2: sí,
3: a Taià.
5: Ho estem
3: Taià,
5: buscant, Taià.
3: Doncs Tallà,
6: anem buscant.
3: Ei, aquí haurem de buscar uns aquí com controlin, No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
6: Jo crec que és Sant Iscle, no?
3: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
5: Sant Iscle, també.
3: Doncs, companys, la resposta correcta és... Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia. Què està passant?
2: No, mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell.
5: Oh,
2: per tant, en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
3: Ui, ja veig que aquí inclús acabarem agarrotades.
2: No, és que tinc molt mal perdre, vosaltres mateixos.
5: Ja es nota.
3: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar. Va, anem a la tercera...
4: Sí, ara remuntem.
2: Clar, però has de fer una quarta pregunta.
3: Farem les que tu diguis, que ets la presentadora, així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa.
2: Vale,
3: vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius o Cabrils? Comencem amb Palafolls, Sara.
6: Diria que Dosrius, potser.
3: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera amb en Marc.
5: Òrrius.
3: Òrrius. I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
2: Laia, què dius? Perquè
4: Jo crec que és Dosrius. No,
2: Òrrius.
4: Òrrius, Òrrius.
2: Òrrius, vale.
4: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
3: Doncs la resposta correcta és efectivament Òrrius, i en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, eh? Ojo.
2: Uau, Marc.
5: Líder. Momentàniament, líder. Momentàniament.
2: Líder momentani o no, o definitiu.
3: Bueno, tenim el
2: Marc,
3: que
2: Marc
3: porta
2: perdrà,
3: triplet, eh?
2: Crec que li faig por i perdrà a propòsit. No. Dirà, Martí, em vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
5: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, eh? Però va, seguim. Vinga.
3: A veure,
5: va,
3: tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar amb la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Tallà. Comencem amb en Marc, que va primer.
5: Malgrat.
3: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
6: També em quedo Malgrat.
3: També Malgrat. I Gemma i Laia?
2: Malgrat.
3: Vale, carai, mira, jo aquesta diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és Malgrat de Mar, companys! Molt bé, estem aquí.
5: Vinga, una altra.
3: A tope, eh? Molt bé, molt bé.
2: Però l'hem encertat tots, o no?
3: Sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
2: La cultura del càmping, eh?
3: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
5: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susana, i s'ho coneix bé, això.
2: Sí, cert. Sí, total.
3: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és: quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona Sant Pol de Mar i la tercera Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià ara. Què dieu, noies?
2: Jo diria Caldes.
4: Sí, Caldes.
3: Poc convenciment.
4: Sí, però molt poc convençudes, però sí.
2: És que està xungo, eh?
4: Sí,
2: però mira, va, ens arrisquem,
4: sí, per tirar.
3: Tirem amb Caldes, molt bé. Tirem. Anem cap a Palafolls.
6: També em quedo amb Caldetes.
3: Caldetes i Marc?
5: Igual que les meves companyes.
3: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, eh? Perquè, clar, si anem coincidint, aquí va mantenint la primera posició. O sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac. I parlem...
4: Bueno, com que...
5: Sí, Sant Pol. Bueno,
6: Sant Pol?
3: Sí, correcte. Uah. Parlem de Sant Pol de Mar, si
2: locura.
3: No estic equivocat.
5: Estava entre les dues, però
2: locura.
5: Aquestes caldetes, potser.
2: Ets un mentider, Martí.
3: Locura màxima aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma, eh? Sí, sí.
2: Això ho haurem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
3: A veure, Joan, si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa, però jo pel que he buscat he vist Sant Pol de Mar.
2: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
3: Doncs...
6: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient la resposta.
2: No, a veure, calma, tothom, li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
4: Que
2: Joan,
4: contrasti la informació.
5: Tu també tens l'ordinador davant, eh, Gemma?
2: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res més.
5: Ah,
2: o sigui, i a més, jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar. És que sempre acusant, amb Marta Serres.
3: Marc, jo he treballat amb la Gemma als matins. Ui, i et recomano no fer-la enfadar. Sí. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, eh? No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
2: Bueno, ho investiguem. Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però... Tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era a Sant Pol, eh?
3: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que, com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que, si voleu, anem a la següent pregunta, a veure
2: és que,
3: si ens
2: desmarquem. És que hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid,
3: vale,
2: o...
3: Doncs, sí? No, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem.
2: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
3: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Treserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
5: Gràcies, companys.
3: I el següent veurem qui s'endú el premi, però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma. Et deixo,
5: gràcies,
3: Gemma,
5: Martí,
3: que despedeixis.
2: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà. Adéu.
7: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques, les quals jo... em sento identificada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit de econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 de persones en estudi, el Gómez Ullà ha donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són rellotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguit del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 12 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera interrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Astillero rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passarel·les, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears a càrrec de Fundipau, que estarà exposada al Parc de Can Campassol a partir de dilluns 18. Aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Funyadors. Les activitats de dissabte començaran a les 11 amb una cercavila de la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de les Peixateries Velles i baixarà pel carrer de Mar fins al parc de Can Campassol. La resta d'activitats es faran en el mateix parc. En parlem de tot això amb les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i la regidora de la Solidaritat, Mireia Hernández, que també animen a tothom a participar en aquesta jornada solidària. Escoltem l'entrevista. Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
2: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
2: I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Bueno, un altre, qui vulgui.
3: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. Quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada o no?
3: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou un nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
4: Passa que molts som, participem a diferents entitats i no ens, no ens és tan difícil de trobar-nos.
5: O sigui que ja jugueu, amb avantatge, no?
4: Sí.
5: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
3: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt, doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada, doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania, doncs, cap a Can Campassol, on fem les activitats.
5: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles. I després suposo que baixareu fins a Can Capassol pel carrer...
3: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol, on llavors hi ha totes les activitats.
5: Només participa el gegantès d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
3: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
5: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
2: Bueno, perquè la mainada és un... la mainada és un futur perquè són els que el futur del avui dia, i així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
5: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
2: sí,
5: no?
2: Sí, mantenir més públic.
5: Molt
2: sí.
5: Bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
6: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit, la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
5: De dansa, podem especificar quina?
6: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret, i
7: dansa,
6: ella vol que...
7: Sí,
6: vol que això sigui visible quan ho faci.
5: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
2: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
5: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
2: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacauets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
5: Val, es farà ja mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o...
2: Sí, música, hi haurà música.
5: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
8: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem en la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per formació.
4: Sí, o sigui, Càritas té diferents serveis, i el que es recull al Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
8: solidària.
4: I ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
5: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol. Estareu durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
3: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
5: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. Oh, sí. Regidora?
6: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors una mica és aquesta reflexió, no? De dir hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat per qui estigui interessat a veure-la.
5: On les posarem?
6: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
5: D'acord, ho dic perquè tampoc no tenim gaires espais
6: per això.
5: Molt bé.
6: Ho hem d'acabar de concretar.
5: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
6: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Magrat, assegurant que les decisions que es prenguin en allà siguin consensuades i transversals. Llavors tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
5: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha
6: feina? Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt, molt beneficiós.
5: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Més notícies. Al Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat ha fet un avís en el que alerta de fortes pluges aquest dimarts a la major part de Catalunya, al Maresme i en concret a Malgrat. Aquestes seran d'intensitat moderada. Segons indiquen altres serveis meteorològics com El Tiempo o Emet, les pluges arribaran a la vila entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal. Concretament a Palafolls, l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció per a la construcció dels pisos de protecció oficial. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.000 euros, però aquesta quantia es va rebaixar fins als 964.000, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda a prop dels 400.000 euros per ampliar ampliar la subvenció ja existent. Ja que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el Centre Calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives per als pacients. I a nivell nacional destaquem que els docents han tallat aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tot Catalunya. El primer tall s'ha produït poc abans de les 7 del matí a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, a l'altura de la sortida 19 i en els dos sentits. I la via ha quedat reoberta minuts després de les 8. Un altre grup de docents ha tallat cap a les 7 del matí fins poc abans de les 8 de la mateixa via a Mundet. També a Barcelona, un centenar de docents ha tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló cap a les 7:20. Un altre grup ha tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona fins a un quart de nou, i una mica més tard s'ha tallat la P7 a Montornès en sentit sud. A més, hi ha una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona. I també destaquem que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha reconegut aquest dimarts que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus els pròxims dies. Així ho ha ressaltat en una roda de premsa amb Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. Tot i destacar que el risc és baix, ha apostat per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. Molt pendents de la situació meteorològica, i avui en especial hi escoltem el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya, i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Aquest dimarts, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de contes menuts amb en Cuqui, la Cuca, a càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 5:45 de la tarda. Està recomanada per a la mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de les 6 de la tarda d'aquest dimecres. I també la biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jovany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
2: Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos cursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
2: L'OMS alerta que hi haurà més casos però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
4: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
1: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou a Barcelona.
2: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
2: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: But I think you also get a sense.
6: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
5: And I think if you have that feeling, you should shut up.
1: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
7: A les 8 i a Fontdejou es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan B. se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mipé,
1: bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual aquesta hora de la tarda, però, com et deia, parlem d'una millora, i a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
0: La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellvé.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè el que ens faltava la setmana passada és descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: Nosaltres som la renta del sistema.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
17: La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny, però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
19: Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i ha sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUES per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
4: També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
0: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
0: Jordi Casino.
20: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mónica García és la ministra de Sanitat.
21: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
20: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
1: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
2: La nostra professió és una professió que, el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
1: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. L'Olena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
24: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
25: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GPEC pugui presentar això.
24: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
26: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
27: But I think you also get a sense.
28: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
27: And I think if you have that feeling, you should shut up.
26: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontajau es veuran les cares al Bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontajau.
2: També en bàsquet, Jan Bessel ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, ¿no? Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts.
7: No, also the last days,
6: també
7: they show me that I'm here.
6: Els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primera, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manuel González, del tècnic blanquiblau.
8: Bueno, hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
2: I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborca a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts, fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha volcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona, la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç a l'operativa de suport en aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La prova, la tercera prova PCR de parentavirus realitzada a la dona en seguiment a Alacant és negativa. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons ha disposat el Ministeri de Sanitat. Serà sotmesa a una nova prova de PCR als 7 dies del seu ingrés, és a dir, el proper divendres. La dona de 32 anys, a més, continua asimptomàtica. Mentre la Comissió de Salut Pública ha actualitzat aquesta tarda el protocol de gestió de verant el brot d'antivirus per introduir una sèrie de canvis que inclouen endarrerir des del 6 fins al 10 de maig el dia 0 d'inici de la quarantena de les 14 persones que estan a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'estinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: I els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda d'aquest dimarts a causa de les tempestes, 26 de les quals a l'última hora i mitja. Protecció Civil va activar ahir la nit l'alerta Inuncat per la possibilitat que se superi el llindar dels 20 litres en mitja hora a bona part del país. Segons els bombers, la majoria dels serveis han estat per petites inundacions. Això sí, bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes, que és una de les zones més afectades. L'aeroport del Prat va transportar més de 5.100.000 passatgers a l'abril, un 4% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades que ha publicat AENA. Es tracta d'un nou rècord en aquest mes i suposa que la infraestructura continua en màxims. En l'acumulat de l'any es freguen els 17,4 milions de passatgers, també un 4% més que l'any anterior. I parlem ara del nou Teatre del Raval, que s'ha inaugurat aquest vespre amb una nova etapa després de la reforma integral, amb el primer espectacle de la temporada, Federico García, un muntatge multidisciplinari de Pep Tossar, escrit conjuntament amb Evelyn Arevalo sobre la vida i l'obra de Federico García Lorca.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La dona ingressada a la CAN sospitosa d'antivirus ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Serà sotmès a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés que va tenir lloc divendres passat. La dona, de 32 anys, això sí, continua asimptomàtica. I no deixem el tema perquè aquesta tarda la Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol de gestió davant del brot d'antivirus i ha decidit endarrerir del 6 al 10 de maig, el dia 0 de l'inici de la quarantena de les 14 persones que estan aïllades a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. També ha determinat que els que donin negatiu a la PCR del 7è dia podran rebre visites externes utilitzant un equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades, sempre amb l'ús obligatori de la mascareta FFP2. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total. I demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha parlat avui i ha dit que en un sistema democràtic no hi ha ingerències ni directrius polítiques en l'àmbit de la seguretat, sinó que són direccions operatives.
2: En aquesta i en totes les operacions, la naturalesa o la decisió es pren estrictament des d'un punt de vista operatiu. En aquesta i en d'altres que més hem pogut parlar en diferents rodes de premsa. Què vol dir això? Vol dir que són els comandaments policials qui decideixen l'oportunitat i la proporcionalitat sense cap mena de directriu política.
1: I Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta tarda bona part de Catalunya i finalitza també l'alerta Inuncat. Els bombers han fet una 60 de sortides fins a les 7 de la tarda i hi ha hagut prop d'un centenar d'incidents per pluges. El telèfon 112 ha rebut 215 trucades. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos. La pluja en alguns indrets ha anat acompanyada de calamarsa com a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat o Hospitalet, entre d'altres. Hi ha danys a finques de fruiters a almenys a 8 municipis de Ponent i es manté tallada la B-112 a Collbató i Montserrat per esllavissades. I ajuntaments d'arreu del país s'interessen per un dispositiu d'atenció de seguretat feminista creat a Altafulla. És un sistema que funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en uns segons.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 12 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

0: Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Astillero rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passarel·les, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància amb socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món. Durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears a càrrec de Fundipau, que estarà exposada al Parc de Can Campassol a partir de dilluns 18. Aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Funyadors. Les activitats de dissabte començaran a les 11 amb una cercavila de la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de les Peixateries Velles i baixarà pel carrer de Mar fins al parc de Can Campassol. La resta d'activitats es faran en el mateix parc. En parlem de tot això amb les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i la regidora de la Solidaritat, Mireia Hernández, que també animen a tothom a participar en aquesta jornada solidària. Escoltem l'entrevista. Bé, Malgrat acollirà una jornada solidària el 16 de maig amb activitats per a tots els públics al parc de Can Campassol. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional amb la col·laboració de diverses entitats del municipi que avui doncs, ens acompanyen, no?, per conèixer tots els detalls d'aquesta jornada. Tenim a Montse Verdura, Míriam Reina, Maria Assumpció Nualar, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
2: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
2: Sí, aquestes jornades solidàries aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
2: I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Bueno, un altre, qui vulgui.
3: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també doncs, poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada, o no?
3: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa doncs, és molt variat i està pensat, com bé deies, per a tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou un nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
4: Passa que molts som, participem a diferents entitats i no ens, està, no ens és tan difícil de trobar-nos.
5: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
4: Sí.
5: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
3: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt, doncs, a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada, doncs, una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania, doncs, cap a Can Campassol, on fem les activitats.
5: Va, el cercavila sortirà de les peixateries velles. I després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer...
3: Pel carrer de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol, on llavors hi ha totes les activitats.
5: Només participa el gegantès d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
3: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
5: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
2: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur, perquè són els que el futur del vuit dia. I així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
5: És una manera, clar, és una manera de mantenir més públic,
2: sí,
5: no?
2: Sí, mantenir més públic.
5: Molt
2: sí.
5: bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
6: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Bueno, dona aquest aire artístic, de dansa, bueno, de diferents, com que abans hem dit, la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
5: De dansa, podem especificar quina?
6: Ai, això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret, i dansa, ella vol que... Sí, vol que això sigui visible quan ho faci.
5: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
2: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
5: A Càritas Malgrat, i què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
2: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoets, patates, galetes salades, olives, i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
5: Val, es farà ja mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una mica aquest vermut, o acompanyament musical, o...
2: Hi haurà? Música, hi haurà música.
5: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
7: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem en la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per formació.
4: Sí, o sigui, Càritas té diferents serveis, i el que es recull al Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
7: solidària.
4: I ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
5: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol. Estareu durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
3: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
5: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. No? Sí. Regidora?
6: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi ha xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi ha més de 120.000 armes actives al món, això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? el gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors una mica és aquesta reflexió, no? De dir hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat per qui estigui interessat a veure-la.
5: On l'exposarem?
6: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho vaig acabar de concretar.
5: D'acord, perquè tampoc no tenim gaires espais
6: per això.
5: Molt bé,
6: ho hem d'acabar de concretar.
5: Molt bé, darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
6: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Magrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords, i està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
5: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha
6: feina? Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació. Per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt, molt beneficiós.
5: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Més notícies. Al Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat ha fet un avís en el que alerta de fortes pluges aquest dimarts a la major part de Catalunya, al Maresme i en concret a Malgrat. Aquestes seran d'intensitat moderada. Segons indiquen altres serveis meteorològics com El Tiempo o Emet, les pluges arribaran a la vila entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal. Concretament a Palafolls, l'Ajuntament ha demanat una nova subvenció per a la construcció dels pisos de protecció oficial. En un primer moment, els fons europeus Next Generation van atorgar una ajuda de 980.000 euros, però aquesta quantia es va rebaixar fins als 964.000, ja que els pisos tenien una projecció inicial de 70 metres quadrats i finalment són de 68,9 metres quadrats. Tot i això, el consistori ha demanat una nova ajuda a prop dels 400.000 euros per ampliar ampliar la subvenció ja existent. Ja que l'EIA, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha fet un salt qualitatiu en el seu model assistencial amb la realització de la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella. Aquesta fita ha anat a càrrec del Servei d'Urologia, convertint el Centre Calellenc en el primer dels 5 hospitals que participen en un projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus d'activitat en aquesta especialitat. L'ús de tecnologia robòtica permet dur a terme intervencions molt més precises i menys invasives per als pacients. I a nivell nacional destaquem que els docents han tallat aquest dimarts diverses carreteres amb motiu de la vaga convocada a tot Catalunya. El primer tall s'ha produït poc abans de les 7 del matí a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, a l'altura de la sortida 19 i en els dos sentits. I la via ha quedat reoberta minuts després de les 8. Un altre grup de docents ha tallat cap a les 7 del matí fins poc abans de les 8 de la mateixa via a Mundet. També a Barcelona, un centenar de docents ha tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló cap a les 7:20. Un altre grup ha tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona fins a un quart de nou, i una mica més tard s'ha tallat la P7 a Montornès en sentit sud. A més, hi ha una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona. I també destaquem que el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha reconegut aquest dimarts que segurament hi haurà més casos positius d'antivirus els pròxims dies. Així ho ha ressaltat en una roda de premsa amb Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa. Tot i destacar que el risc és baix, ha apostat per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. Molt pendents de la situació meteorològica, i avui en especial hi escoltem el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya, i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Aquest dimarts, la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de contes menuts amb en Cuqui, la Cuca, càrrec de Montmàs. La sessió començarà a 6:15 de la tarda. Està recomanada per a la mainada de fins a 3 anys i cal fer inscripció prèvia i tenir el carnet de la biblioteca. La Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió de recomanacions de llibres a càrrec de l'entitat La Guarda del Llibre a partir de les 6 de la tarda d'aquest dimecres. I també la biblioteca organitza dijous una nova sessió del Club de Lectura Juvenil adreçat a nois i noies d'entre 12 i 14 anys a càrrec de Mariona Jovany. La sessió començarà a les 6 de la tarda i cal fer inscripció perquè les places són limitades.

Repassem els titulars del dia. Les platges de Malgrat Centre i de l'Astillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de pluges d'intensitat moderada a Malgrat aquesta tarda.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.